0: Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
3: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
4: Hoy por hoy Gandía.
5: Molt bona vesprada de dimarts 9 de juny. Avui comencem este Hoy por Hoy Gandia des de l'Arxiu Històric de Gandia. I ja m'estan dient, esperem que tingués una bona excusa per no estar ací ja a l'estudi de Ràdio Gandia. Tranquils, companys, que tinc una molt bona excusa perquè avui és el Dia Internacional dels Arxius. I hem pensat, pues, què millor ocasió per apropar-nos ací a l'Arxiu Històric de Gandia i parlar de tots aquests arxius que m'envolten ara mateixa, companys. Si pogueu olorar esta olor que tinc jo ara a arxiu, a paper, molt ben conservat. I jo ja no vos diré res més, perquè tinc ací al meu costat a Bernat, que és l'arxiver, que és el que és bueno, el que treballa ací envoltat d'estos documents tan i tan rellevants. Escolta, on estem ara mateix? En quina part de l'arxiu històric estem?
6: Hola, bon dia. Mira, en estos moments estem en la hemeroteca comarcal, que és, diguem, un dels fons més importants de les col·leccions de l'arxiu, que és la de publicacions periòdiques. L'hemeroteca conté publicacions locals i comarcals des de 1880, que és la més antiga, fins a l'actualitat, perquè l'hemeroteca és una cosa viva. No? Fins a l'any 50 està digitalitzada i es pot consultar en internet, en la pàgina web del Ministeri de Cultura.
5: Clar, es mantenen els documents fins a l'actualitat, perquè clar, d'ací 50 anys alguns de nosaltres ja no estarem, però això serà història i tots ho miraran com mirem nosaltres ara estos arxius.
6: Clar, així una de les nostres funcions és conservar la memòria de l'Ajuntament, que seria la funció principal d'un arxiu municipal, sinó de tota la ciutat. I, per tant, la premsa és una col·lecció que és molt important per al dia a dia de la ciutat, per a la vida quotidiana, diguem.
5: I que a nosaltres, per la part que ens toca, pues ens interessa un poc més si cap, eh? Ens pots mostrar algun document, Bernat? Que tingués per ací, aixina, més antic... de quin any, per exemple?
6: La part més antiga són aquests documents que estan en caixes, però si voleu veure, per exemple, llibres de la Fira, que és una col·lecció també molt, molt interessant, perquè ens parla de tots els actes i de com ha anat evolucionant la festa al llarg dels anys.
5: És que tenim a les nostres mans, Bernat, què seria el programa de Fira i Festes?
6: Sí, és el llibret que es feia tots els anys i que es fa tots els anys per la Fira.
5: I en aquest cas, veig ahir...
6: El més antic tenim com a llibret, no, però hi ha un cartell del segle XIX, hi ha on és cartell i a més també és programa, perquè en el mateix cartell és tan gran que apareix tota la programació de la Fira. Després, al llarg del temps, no conservem tots els números de tots els anys, però tenim una bona col·lecció.
5: Este, per exemple,
6: és de l'any 59.
5: Del 1959,
6: sí,
5: eh?
6: Tenim més antics. El més antic que està en este quadern és de l'any 42. Però ja el dic, tenim encara més antics del segle XIX i dels principis del XX, anteriors a la guerra.
5: Vegem ací, per exemple, que està representat ahir, per exemple. Què és això?
6: Bueno, és el castell de l'escut de la ciutat, amb el lema, així no es veu, siglo que antopera tua. Val?
5: I això és, diguem, el disseny, no?, de ese programa de fira i festes del 1942.
6: És molt interessant perquè a través d'estos llibres també es veu l'evolució del disseny, no?, sí, de les portades i cada tipus de lletra representa una època, no?
5: Mm-hmm. Mira, i si veig...
6: Moltes voltes de la curiositat estos llibrets que la mateixa portada del llibret és el cartell de la fira. Ah. El cartell d'aixòs anys també la conservem, però si no el conservarem, la mateixa portada del llibret és el cartell.
5: De fet, de fira i festes, guardeu pues, això, molts arxius molt interessants. De fet, en l'última planta de baix d'aquest arxiu hi ha un cartell gegant. De quin any és aquest cartell?
6: És de 1898 i es va digitalitzar i es va restaurar en 2018.
5: És molt, molt interessant. I a banda de la fira i festes, Bernat, veig així, per exemple, política cultural... 1982-1986, sí, això, això què és?
6: Conservem publicacions periòdiques de tot tipus, val? Sobretot especialitzades en el tema local i comarcal. Qualsevol cosa que es publica en Gandia, en la comarca o sobre Gandia, des de les festes dels pobles, des de les publicacions, no sé, la secció comarcal de Levante, de les províncies, publicacions que han durat molts anys en el temps, gent de la Safor, Safor Guia. En este cas en concret, política cultural, segurament, ara exactament no sé dir de què és, però és possible que siga algo que on aparega alguna cosa d'interès per a la ciutat.
5: De política, no?
6: De política
5: cultural. Bernat, escolta, i del grup Radio Gandia algo tindreu també per ahir, no?
6: Del grup Radio Gandia hi ha la publicació periòdica del grup Radio Gandia, també la conservem igual que tota la resta, clar.
5: Que xulo. I saps ara mateixa per on està? Així anar ràpid, o t'ho hauríem de buscar?
6: No, sí, clar. Ho hauríem de buscar perquè, clar, tot això està catalogat i ho hem de buscar en el catàleg per a localitzar-ho.
5: Clar, perquè, companys, això és un plaer per als que tinguin un poquet de toc de l'ordre, perquè això està tot superben arxivat, superben ordenat. Això és una meravella, Bernat, perquè, clar, vosaltres es dediqueu un poc al dia a dia, entre altres coses, això també, no?, a conservar, a ordenar.
6: Es dediquem a que tot aquest tipus de documentació i de col·leccions estiguin conservades en les millors condicions i a difondre-les per a que la gent conega que estan així i que en puga fer ús.
5: Vale. Bernat, anem a buscar altres espais d'este arxiu. Per cert, que vull veure això com ho fas, perquè, clar, companys, les portes de l'arxiu és una... O sigui, estàs manejant una estanteria, no, Bernat? Això com es diu?
6: Això són prestatgeries mòbils, nosaltres diguem mòduls compactes, que, això, bueno, amb aquesta rodeta i un sistema de cadenes pots manejar molt de pes.
5: És impressionant.
6: I també permet aprofitar molt l'espai.
5: Jo només ho havia vist això en les pel·lícules, eh? Jo ara avui ho estic comprovant. La veritat és que està encantant més este lloc. Clar, vosaltres feu visites guiades, Bernat, per als xiquets estudiants, no?
6: Nosaltres fem visites guiades durant tot l'any per a tot el món. Tot el món que vulgui vindre a veure l'arxiu està, de fet, està convidat a vindre i fem visites per a grups durant tot l'any. A més, per als xiquets i per als alumnes de l'institut i de secundària també fem tallers de diferents temàtiques que els professors poden demanar i nosaltres el fem durant tot el curs, val?
5: Clar, és que això és molt interessant de saber, perquè, per exemple, jo que he estudiat a Xeraco i tota la vida de Xeraco, mai havia entrat així a l'arxiu municipal de Gandia i m'està pareguent pues, una cosa que podríem dir-li a tot el món que vinguera, perquè això és interessantíssim.
6: De tota manera, no venen només gent de Gandia, també han vingut instituts de altres llocs, de Bellreguard solen vindre tots els anys, i inclús d'altres llocs, en els anys passats, en el tema de la Dana, alguns grups que havien d'anar a algun poble o algun arxiu afectat per la Dana, però al final van vindre així a veure el nostre arxiu.
5: Perquè este afortunadament es va salvar, no va passar res, no, Bernat?
6: No, així la Dana no va afectar.
5: No va afectar. Mm. Vale, tenim, ara sí, estem en un altre espai totalment diferent. Bernat, explica'ns, on estem?
6: Bé, esta és la sala de digitalització del fons audiovisual. Val? El fons audiovisual també és una col·lecció molt important de l'arxiu. Era una col·lecció que al principi era prou curteta, teníem poc de material, però quan en 2011 va tancar Gandia Televisió vam rebre totes les gravacions de Gandia Televisió i tot el seu arxiu. Val?
5: I també el material, no?
6: Junt amb el seu arxiu per a poder digitalitzar ens feia falta, clar, el material, els aparells reproductors que podien reproduir aquest tipus de suports. El fet de que la televisió de Gandia començara en els anys 80, no com a Gandia Televisió, però sí com a tots els precedents, Tossalvisió, Telesafor, Canal 5 Safor, fora dels anys 80, això significa que tenim suports, tenim les gravacions en suports des dels anys 80 fins a l'actualitat, inclús anteriors, perquè també a través de donacions de particulars també rebem vídeos en Super 8 o inclús en format cine de 35 mil·límetres.
5: I per a que no ens estiga veient gent en Telesafor, que ens estiga escoltant ara mateixa en Ràdio Gandia, compta'ns, per exemple, aquestes màquines com es diuen? Què és el que estem veient?
6: Bé, són els reproductors dels diferents suports. Este, per exemple, és el suport de VC Pro, que són unes cintes més menudetes. Tot, diguem, la diferència és el suport i l'època, però al final tots són suports magnètics. Quin problema tenen aquest tipus de suports? L'obsolescència. Així com en un document en paper o en un document en un altre suport, el que s'intenta és conservar el propi document, l'original. En aquest tipus de suports, com l'obsolescència és tan curta que al cap de 20-25 anys ja no hi ha problemes per a que es puguin reproduir, el que intentem és, o el que hem de fer és digitalitzar la informació que contenen, de manera que l'original no és tan important, sinó l'important és salvar la informació.
5: Molt bé. Bernat, anem a fer ara un recorregut ràpid, perquè no vull que acabar este directe, companys, sense mostrar-vos un dels alguns dels documents més rellevants i més interessants que tenim ací a l'Arxiu Històric. Estic anant a Txetxu el càmera a tope, pobre. No te'n tropeces, per favor. I tinc ací a Bernat, que ens mostrarà per últim, un minutet tenim per a veure estos arxius, per exemple. Ací que tenim, Bernat, esta és la biblioteca, veritat?
6: Sí, estem en la part, diguem, on es conserven els documents més importants de la biblioteca històrica. La biblioteca també és una part de les col·leccions de l'arxiu. I bé, el que vos havia tret era una mostra d'un pergamí, que és un pergamí del segle XIV. En aquest cas és un pergamí del primer duc de Gandia, d'Alfons el Vell, el duc reial. I per a que vegueu un poc com és la forma de conservar-los.
5: Val? És un privilegi, este, en concret, no?
6: És un privilegi, sí. És un privilegi per a imposar cises, si no recorde malament.
5: Val? Bueno, i com a llibre, un últim llibre que ens vulguis destacar, Bernat?
6: Bé, hi ha molts llibres destacables, sobretot en aquesta part, que és la dedicada als nostres clàssics. Val? Tenim una col·lecció especialitzada en els clàssics de la comarca, que són Nausias Marc, Joanot Martorell, Roís de Corella i la família Borja, i en aquest cas podríem destacar el llibre més antic que tenim, és aquesta edició de les obres d'Ausias Marc, que és una edició que està feta en castellà en Valladolid en l'any 1555. Com podeu veure, l'enquadernació no és una enquadernació original,
5: però és preciosa,
6: el text, sí, és una enquadernació feta per un llibreter, però l'original
5: del poeta Ausias Marc.
6: Sí. Las obras del poeta Mosén Ausias Marc, corregidas de los errores que tenían. Bé, Valladolid, año de 1555.
5: Molt bé, Bernat, pues moltíssimes gràcies per mostrar-nos estos tresors. Companys, vosaltres no ho esteu veient ara mateix, però és el Dorat, és una edició superbonica, molt bonica. Bueno, jo crec que ja hem celebrat este dia dels arxius de la millor manera que podríem fer-ho, que és apropar-nos ací, parlar amb els arxivers, amb tota la feina que hi ha darrere. I ara, Anna, si et sembla, releva'm un ratet mentre jo agafem tots els trastos i anem corrents cap a la redacció. Fins ara.
0: Gràcies, Fèlia. Bon i original inici de programa. T'agafa el relleu, clar que sí, sé que estàs molt proper, perquè la biblioteca, l'arxiu queda així al costat, i sinó que no tardaràs molt. I mentre jo continuo parlant d'arxius, perquè estàvem visitant este de Gandia, però a la Safor tenim altres també que van guanyant en rellevància, i ens monanem fins a Oliva. Esther Peiró, bon dia.
7: Hola, bona vesprada, bon dia.
0: Esteu donant un bon impuls allí a l'Arxiu d'Oliva.
7: Pues sí, perquè des del 2022, hem començat una nova etapa després de que faltara l'arxiver Vicent Olaso, que va començar ell així a finals dels 50 com a arxivari bibliotecari, però lamentablement va faltar, i hem pres el relleu. I en 2022 vam començar a digitalitzar certa documentació i des d'aquest moment pues, estem intentant aconseguir que adequar l'espai que tenim, que l'Arxiu Municipal d'Oliva està en la històrica casa de Gregori Mayans, així en la Casa de la Cultura, al carrer Major, i estem ja hem fet un bon impuls, una bona neteja de reparació i acondicionament de l'espai.
0: Esther Peiró...
7: Pregunta.
0: És tècnica municipal allí en l'arxiu d'Oliva. Sí. Comentava aquest impuls que se li està donant, l'Ajuntament ha fet una inversió, veritat, per a millorar les condicions i sobretot també per a millorar la conservació dels originals.
7: Sí. A veure, els arxius que tenim, que conservem, així a la Casa Mayans, el més antic ve de 1937, val? Perquè l'arxiu, lamentablement, al principi de la Guerra Civil, es va cremar, va desaparèixer. Val? No tenim documents tan antics com poden tindre, a lo millor, en l'arxiu de Gandia, que ahí sí que és un arxiu ja més assolit i de més envergadura. Però el que tenim, nosaltres ens estimem. I per això hem començat a digitalitzar la part més antiga. Queda molt per fer, per digitalitzar i fer molta feina encara, però bueno, anem per ahí.
0: Imagine que arran d'aquestes millores també van sorgint nous projectes. En què esteu treballant?
7: Sí que tenim, mira, des del 2023, la nova legislatura, la regidora actual, Rosa Pous-Marí, pues va plantejar el difondre part de la història nostra, la nostra història local, en mostres urbanes, d'exposicions de temàtica local. Vam començar en primer lloc en commemorant la desaparició del tren Gandia-Dénia, lamentablement. Posteriorment, en l'any 2025, no, això va ser en el 2024, perdona, en l'exposició del tren va ser en el 24. En el 25 vam fer, en col·laboració de l'associació Centre-Lluc-Sec, una exposició urbana també. Aquesta exposició urbana, està ubicada en el passeig Lluís Vives, a l'altura del mercat municipal i l'oficina de turisme de Oliva. Llavors, són exposicions permanents, però que van canviant-se any per any. L'any passat vam fer la de Navegant per la vida de Gabriel Sisca.
0: I a banda, els veïns i veïnes d'Oliva també fan aportacions.
7: Sí, fan aportacions i, de fet, avui, en un dia, tal dia com avui, que celebrem el Dia Internacional dels Arxius, volem agrair les aportacions que ens han fet. Són documents que nosaltres no teníem constància, com, per exemple, documents de l'any 23, llibres de programes de festes locals, del 28, del 29, del 30, del 35, estic dicint-ho, Després també tenim programes demà de la comparsa Los Tuaregs i de Los Piratas del 54 i del 55, que enguany tenen molt a veure perquè es celebra, estem exposant l'exposició Fent Història, Fent Festa, a la col·laboració de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, que estem d'aniversari, és Moros i Cristians.
0: Simplement, Esther, agrair-vos esa tasca que feu de recuperar esos arxius que fan que se recupere també la memòria del poble. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Queda molt bé fer. I agraïm i que no desestimem els papers que podem trobar en la còmoda o en el fons d'un armari de les nostres àvies o de les cases més antigues, perquè tot això pot contindre un valor històric important.
0: Ens quedem en aquest missatge. Moltíssimes gràcies, Esther.
7: Adéu.
0: Anem a publicitat perquè la meva companya Celia està així, ja està a punt d'arribar, de tornar des de l'Arxiu Municipal de Gandia, que estava ella, i de segur que t'he preparat un gran programa per avui.

0: Ara sí, ja arriba jo als estudis de Ràdio Gandia. Ara que estava jo tornant pel carrer, he notat que les temperatures són més agradables que ahir. Tenim uns 25 graus aproximadament, però ja no fa aixec calor tan agotadora de moment. I en la platja com està el tema? Pues tenim a l'altre costat del telèfon a Òscar Vera, que és portaveu de la Creu Roja, que ens farà, es portarà. Com està la bandera en la platja nord de Gandia?
1: Pues, avui tenim una bandereta verda ondejant des de primera hora del matí. Tenim un ventet de gregal que bufa i fa que estem més fresquets que el resto de dies i la mar pràcticament en calma i una afluència d'un 40% més o menys la gent disfrutant de la platja.
0: Hi ha gent banyant-se. Òscar, quina és la imatge que ens portes?
1: Sí, moltes sombrilles, la gent disfrutant i sí, prou gent banyant-se, menys que el resto de dies, perquè avui sí que bufa un poquet i fa més fresquet, però n'hi ha gent així encara.
0: Molt bé, Òscar, doncs moltíssimes gràcies. És una imatge que ens agradaria estar veient a tots, esta platja, amb menys gent que altres dies, perquè fa esta frescoreta, que per altre costat és que no estem a la voreta de la mar, agraïm. Gràcies, Òscar.
1: De res.

0: I de la platja ens anem a Villalonga. No els preguntarem com estan allí de calor, però és que, segons les últimes dades del Padró, ja superen al municipi els 5.000 habitants, tot i que és cert que encara s'han de fer els últims recomptes, i pot ser baixa ara, però és imminent que acabarà passant dels 5.000 habitants del municipi de Villalonga. I quins són els reajustos que s'haurien de fer en l'organigrama de l'Ajuntament? Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Quins canvis suposaria per a l'Ajuntament, per al municipi, si se superen estos 5.000 habitants?
1: Doncs jo crec que el canvi més important seria probablement que passarem de 11 regidors que som ara en l'Ajuntament, passarien a 13 persones. Mm. Perquè al final la resta de coses que canviarien en l'Ajuntament són coses que probablement ja han canviat, perquè encara que no som un poble de 5.000 habitants, doncs donem servei com si sí que fórem un poble de 5.000 habitants. Mm.
0: No sé si hi ha altres qüestions, alcalde, tema subvencions, per exemple.
1: Doncs sí, per exemple, hi ha subvencions per a municipis inferiors a 5.000 habitants que deixaríem de poder acollir-nos. Mm. Però bueno, també hi ha subvencions que són per a municipis de més de 5.000 habitants que passaríem a poder acollir-nos aleshores. Jo crec que el tema aquest es compensaria. Mm-hmm. Al final, els municipis de més de 5.000 habitants, les diferències en els que tenen menys pues, són el cos de policia, per exemple. Els ajuntaments de menys de 5.000 habitants no estan obligats a tindre un cos de policia, però nosaltres el tenim, aleshores això no ens afectaria. En el cas de l'administració, doncs, per exemple, nosaltres tenim secretària interventora. En aquest cas, sí que tinguem més de 5.000 habitants, doncs podríem tindre dues figures, un secretari i un interventor. Són canvis doncs, a nivell administratiu, bàsicament, però al final és la tendència. Jo estic revisant dades i des de 2019 el poble no para de créixer. Hem crescut a una mitja d'un 100 habitants en els últims 7-8 anys i hem passat d'estar en 4.270 fins a 4.880, que és l'última dada oficial de l'INE, que és a 1 de gener del 2025. La realitat és que no sabem quina serà la propera dada oficial de l'INE perquè nosaltres tenim la nostra dada del padró, que a 1 de gener del 2026 és de 5.073 habitants.
0: 5.073, supera per un per 73 per persones. No?
1: El que passa és que no sabem el dato que traurà l'INE perquè l'última vegada que es va donar el nombre d'habitants a l'INE, que va ser en 2025, nosaltres li van donar 4.980 i ells, en canvi, el dato oficial que van publicar és de 4.880. Aleshores, estem un poc a l'expectativa perquè el dato eixirà en desembre i és quan sabrem en realitat quin és el dato al que ens hem d'acollir pues, de cara a tots els canvis que puguem vindre. Però la realitat és que el poble superarà els 5.000 habitants perquè no parem de créixer, no para de vindre gent a viure a Villalonga i, per exemple, ara mateix, a dia 9 de juny, estem en 5.178 habitants empadronats. És cert que hi ha algunes regularitzacions que fer de baixes al padró. Tenim dos o tres expedients per regularitzar, però la realitat és que passarem, si no és enguany, serà l'any que ve que passarem a 5.000 habitants.
0: I per què creu vostè que aquest augment d'habitants?
1: Pues jo crec que hi ha diversos factors. Un d'ells que es va notar molt és que després de la pandèmia molta gent va fugir de les ciutats als pobles. Nosaltres tenim un percentatge important de població que viu als disseminats. Vora un 10% de la població de Villalonga viu a les casetes, a la muntanya. Com saps, tenim molts disseminats a Villalonga. Sí. Un altre factor és que la gent està fugint també de les ciutats per la falta d'oferta de vivenda. Ha vingut a llogar als pobles, han vingut a comprar cases als pobles. I jo crec que, imagina que ens estarà passant a tots els pobles, que la gent fuig de les ciutats perquè el lloguer als pobles és més assequible. Aleshores, també és de veres que en Villalonga, per sort, tenim dos indústries importants, com són Esclum i sobretot Vicky Foods, Lucesol, que també atrau a gent que ve a viure al nostre poble perquè allí hi ha oportunitats laborals.
0: Molt bé, alcalde, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com evoluciona el padró allí a Villalonga i tots aquests canvis que probablement en un futur pròxim s'hagin de fer. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Yanit, des de la Societat de Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia, es va lliurar el premi al reconeixement social d'una entitat o empresa de la comarca de la Safor. I aquest premi, que celebra la seva primera edició, va ser per a la Fundació Espurna. Quan ho hem parlat ara a la redacció aquest matí, hem decidit que ens aproparíem per conèixer més dels seus projectes. Sandra Albert ha agafat la motxilla i allí que s'han anat. Sandra, molt bona vesprada. On estàs exactament?
1: Bona vesprada, Celia. La veritat que ara mateix em pilles una miqueta mal, perquè és que estem llevant el cotxe de Telesafor. Estem en un llevador ecològic. O sigui, està quedant-se més blanc impossible.
2: Que guai.
1: No sé, a veure, bon dia.
3: Bon dia.
1: Anna, no?
3: Sí.
1: Anna, estem en un llevador ecològic. És un llevador ecològic?
3: Anem a netejar cotxes.
1: I per què és ecològic?
3: Perquè no gastem aigua.
1: En res d'aigua, i com pot quedar-se tan net el cotxe, és que no saps, Celia, com de blanc està, brillant.
2: Però com és això?
1: El vehicle
2: sense aigua.
1: Que
2: fort.
3: Sí.
2: I com ho fan?
1: I clar, això és el que anem a preguntar-li, perquè imagina que gastareu algun producte, algun truquet per a que es quede tan bé.
3: Sí.
1: Saps quin diu? O vaig a preguntar a veure?
3: Pregunta.
1: Sí? A veure per a si.
2: Pregunta per
1: a... Bon dia.
2: Bon dia.
1: Alba? Quins productes utilitzeu per a netejar els vehicles perquè es queda estupendament?
4: Pues productes sense aigua.
1: Sense aigua. I, per exemple, teniu una superaspiradora també, que és la que estàvem escoltant abans.
4: Sí.
1: Pues, Celia, resulta que este llevador ecològic...
2: Crec que ja vaig pillant-ho. Crec que ja vaig pillant-ho.
1: És el llevador ecològic de la Fundació Espurna, Anna, veritat. I així pot vindre qui siga, no?
3: Sí.
1: I què hem de fer per a vindre?
3: Tocar per telèfon i demanem cita.
1: I podem tindre algun... Jo estic veient un cartell, Celia, llevador ecològic Espurna. Reserva tu cita. I el diu el telèfon. A veure, Cristina, vine així, ràpidament. Bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
1: A veure, dis-nos els telèfons per a que la gent vinga així al llevador ecològic d'Espurna i que vinga a deixar-se el cotxe, a que deixeu el cotxe supernetet.
5: Sí, perquè tenemos abajo, tenemos el teléfono para apuntar la reserva para que me vengáis a limpiar.
1: Vale, anem a repetir-lo, a veure, anem a llegir el telèfon. El primer.
5: El primer és en el WhatsApp, de número, i de bajo negro és teléfono para llamar, apuntar reserva para venir a limpiar.
1: I el diguem, Cristina, el de dalt, a veure, 6...
5: De...
1: 608...
5: 608... 07-0871.
1: ¿Y el de baix?
5: De abajo es 462-965155.
1: 962-965155, ¿no?
5: Sí.
1: I amb això, xiques, què hem de fer? Es reserva, es ve, i quin horari té este llevador ecològic?
3: De 9 a 2 i mitja i de 4 a 6 i mitja.
1: Tots els dies?
4: Menos el dissabte.
1: Menos dissabtes?
4: Sí. Los dissabtes són de 8 i mitja a 2 i mitja.
1: De 8 i mitja a 2 i mitja. O sigui que aquest és l'horari, ja saben com reservar, Celia.
2: Molt bé.
1: En este llevador ecològic de la Fundació Espurna, però ara et presente a Nancy Vidal, que és treballadora social. Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
1: Nancy, este és un dels tants projectes que té l'entitat i per això també ahir va tindre aquest reconeixement. Tenim així el premi, no?
6: Correcte, sí, estem molt agraïts. Ahir teniu el premi que podeu observar.
1: Un premi molt bonic, Celia. Així en bronze...
6: Correcte, hi ha molt de significat. Estem molt agraïts per les paraules d'ahir que ens vareu dedicar i ens motiva a continuar fent la nostra feina.
1: Una feina que engloba moltes activitats, però també treball, no?
6: Correcte, sí. Concretament, així estem al llevador ecològic d'Espurna, que és un lloc de treball, val? Dins del Centre Especial d'Ocupació d'Espurna. On els xics tenen la seva feina, les tasques assignades, i així com tenim el llevador tenim molts altres projectes. Treballem en altres indústries, sectors, etc. Fer una xicoteta aclaració de la meva companya Anna, és a dir que és ecològic perquè sí, gastem aigua, però molt poqueta. Ah. Menys d'un litre d'aigua per vehicle. I esteu tots convidats perquè és un projecte molt bonic, molt interessat i fem molt bé la nostra feina.
1: Diem, és un destacament tants projectes, feu moltíssims més. No podríem detallar-los ara tots, no?
6: No. Tant en el Centre Especial d'Ocupació com en la Fundació Espurna sempre estem en constant moviment i activitat, que és el que ens caracteritza.
1: Anem a preguntar, perquè Sandra, jo sé que si hi ha un altre... Dime, Cèlia.
2: Escolta, que un litre per vehicle, això és molt poc?
1: Un litre per vehicle és molt poquet, però es queda, es demostra sí, en el llevador ecològic, no, que es queda superbé.
6: Correcte, sí, ens van informar des de la Universitat Politècnica de València, estem molt agraïts per l'oportunitat. Tenim productes específics, ens va fer una formació prèvia per a fer les nostres tasques i res, així estem.
1: I a la feina. Correcte. Però, a veure, és que jo volia preguntar-li, Cèlia...
2: Rapidíssim.
1: A veure, vingueu cap a si. Teniu molta feina, normalment? O com va la feina? Aleshores, què hem de fer? Què hem de fer? Què ha de fer la gent?
3: Tocar per telèfon.
1: Vindre el llevador ecològic.
2: Clar que sí.
1: I també on han de vindre? A veure si tenim així a Yolanda. Yolanda, vine cap així. On han d'anar a la banda del llevador ecològic?
7: Doncs mira, teniu que venir al nostre restaurant, al Boga, que és a la platja de Gandia. I això està molt bé, ara obrim per juliol per sopar, tenim una terrassa, fem events, bodes, comunions, o podeu fer-vos una cerveseta simplement.
1: O sigui, que primer vindrà el llevador i després
2: a la cerveseta, molt bé.
7: Això, aneu a passejar pel poble i després aneu al restaurant.
1: Què et pareix? Perfecte. S'apuntem al
2: plan, no? Home, per supost.
1: Doncs apuntem.
2: Tu te'n vas ara a fer-te la cerveseta o no? Tu vens, no? O te'n vas a un altre lloc?
1: No, perquè ja que estem així en el cotxe, em feia falta uns productes per al vehicle. Ara després el conte.
2: Vale. Tu ja me dius. Tu ja ens demanes pas. Vale. Moltes gràcies, Sandra. Fins després.
1: Gràcies a tu.
8: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
9: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
10: Los raviolis cuatro quesos de Cafuster son pura tentación. Delicada pasta rellena de carne con una mezcla de quesos suaves y cremosos que harán de este plato el favorito de pequeños y mayores.
9: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
11: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
12: Sin dudar, Nissan Almenar.

0: La 1:08 del migdia. Escolta, Anna, molt, bona vesprada de nou i gràcies per relevar-me abans.
1: Clar, no, ens havíem vist
0: encara.
1: Haciendo esto de les dos. Has començat el programa ja en l'arxiu històric. De
0: sí, una experiència que m'agrada molt. Jo no havia anat mai.
1: És un lloc on els s'ha d'anar alguna vegada.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí,
1: hi ha, com comentaves, uns tresors històrics molt, molt xulos i la gent que fa investigacions va molt a sovint, clar.
0: Sí, escriure llibres. Jo quan em jubile vull escriure un llibre, Anna. Aniré allí. A veure què
2: és bona opció.
0: Conta'ns.
1: Contem-nos com va l'actualitat avui, sí. Este dimarts 9 de, 9 de juny. Doncs comencem per tribunals, Cèlia,
0: sí.
1: Perquè avui s'està començat el judici en l'Audiència Provincial de València d'un cas d'una agressió que va succeir el 4 de juliol del 2024 en una plaça de Seraco. Els fets van ocórrer sobre les 11 de la nit quan la víctima es va acostar a l'agressor per a demanar les explicacions perquè es trobava al costat de la seva parella sentimental en una actitud que considerava inapropiada. Mm. Doncs bé, esta persona, la víctima, va entropeçar, va caure just davant de l'acusat i esta persona va aprofitar esta caiguda per xarfar-li el cos, el cap contra el terra. L'home va tardar 54 dies en sanar les ferides, imagina't la pallissa que va rebre.
0: 54 dies, són dos mesos pràcticament.
1: Li van deixar seqüeles anatòmiques, funcionals i estètiques i el Ministeri Fiscal demana inicialment 6 anys de presó per a l'acusat com a autor d'un delicte de lesions amb deformitat.
0: Mare meva. N'hi ha alguna notícia més?
1: Sí, bueno, comentar que és el segon dia d'incidències en Rodalies, Cèlia. Vale. Hem de dir que no n'hi ha una avaria en la línia C1 de Gandia-València. La avaria està en la línia C2, entre Benifaió i Silla.
0: Vale.
1: Però què passa? Que les línies es troben, els trens es retarden en Silla, en València, i aleshores estan produint-se alguns retards. Ahir sí que alguns trens no van partir, no van circular, sí. Però avui n'hi ha retards, sí, això sí, sobretot dels trens que eixen des de València cap a Gandia, de fins mitja hora. Aixina que si la gent va agafar el tren, que preste molta atenció
0: als horaris,
1: horaris i els avisos que van rebent per WhatsApp i pels canals d'informació de Renfe de Rodalies. Més bueno. Coses. La Junta de Govern local va aprovar ajudes a Gandia per a l'esport, l'educació, la cultura i l'atenció social, entre altres qüestions. Els portaveus del govern local, Alice Izquierdo i Balbina Sendra, han donat compte de l'aprovació de la convocatòria de bases reguladores de 29 beques per al British Saturday School 2026 i 2027, una iniciativa inclosa dins del conveni existent amb esta escola, British School Gandia. També la responsable municipal ha recordat que el contracte subscrit entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària contempla un cànon anual que reverteix en la ciutadania mitjançant este programa de beques. Més, han donat també 45.000 euros a Càritas Interparroquial per el manteniment del centre de dia de persones sense llar i per a reforçar l'atenció a este col·lectiu. Escoltem a Izquierdo i Sendra.
3: En l'empresa concessionària que gestiona el British School de Gandia vam acordar en el seu moment que satisfaria la ciutat mitjançant beques per als alumnes de la ciutat de Gandia.
4: Hem aprovat sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Sanitat de 20.000 euros per a projectes de promoció de la salut.
1: I saps, Cèlia, quants salaris necessitem per a comprar una vivenda?
0: Pues no.
1: Salaris íntegres.
0: No ho sé. Quants en necessitem?
1: Doncs hi ha una empresa Fotocasa, que és el portal immobiliari, que ha fet un estudi i diu que comprar una vivenda en la Comunitat Valenciana exigeix 7,6 anys de salari íntegre.
0: O sea, que has d'estar 7 anys i pico
1: treballant i que
0: sense gastar res.
1: Tot el sou aniria a comprar una vivenda, per a poder comprar-te una vivenda. I suposa 14 mesos més que l'any passat.
0: Estem parlant d'una vivenda estàndard.
1: Estàndard, estàndard, exacte.
0: Vale.
1: També, en concret, a la província de València se necessiten 15 mesos més a butxar la cosa. Escoltem el responsable de Fotocasa.
2: Cuando el 50% del sueldo es para pagar el alquiler, la capacidad de ahorro desaparece, se limita el acceso a otros gastos esenciales, deteriorando gravísimamente la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que el 23% de los inquilinos está recortando en alimentación para hacer frente al pago de su renta.
0: Ana, estem parlant de sous també estàndards, imagine, o sea, el mínim interprofessional establert.
1: El sou estàndard, sí, és una mitjana.
0: És una mitjana aproximada, és a dir que n'hi haurà gent que inclús ni estalviant la meitat del sou podria comprar-se una casa.
1: Sí, l'altre dia vam parlar amb la col·laboradora que tenim d'un immobiliari que ens explicava el procés per a poder comprar una casa, i clar, el problema és que avui els bancs, la gent ho sabrà, no te donen el 100% de la hipoteca, necessites estalviar el 40%, crec que és, parlo de cap, i aleshores hi ha moltes persones que no poden donar i entrar. Sí. Mm-hmm.
0: Molt bé.
1: Més coses. Oliva, que aprovarà demà, si no passa res, els pressupostos municipals, 30 milions d'euros. També el remanent de tresoreria, el que li sobra del pressupost anterior, es dedicarà a inversions, per exemple, renovació de lluminàries, quadres elèctrics, renovació del sostre del trinquet, coberta del pavelló i frontó del camp de futbol, el projecte del Teatre Olímpia, equipaments de Casa de Cultura, Salvador Cardona Mirelles, l'ampliació del cementeri, seran molts projectes que en este nou pressupost d'Oliva. I n'hi ha una última qüestió.
0: Dime.
1: Celia, una denúncia que ens ha cridat l'atenció. El Partit Popular ha enviat una nota de premsa que diu: el tasazo de la basura golpea a los vecinos de Gandia. I ens ha ajuntat un rebuig del Consorci de Residus. Clar, aquí la qüestió és que els hem d'aclarir que la tasa del FEM depèn del Consorci de Residus, també ve regulada per una normativa europea que ha fet que s'incremente. Aleshores, clar, ens cridava un poc l'atenció. Ho hem comentat en el Partit Popular, ens comenten que en altres municipis els ajuntaments sí que han pres alguna mesura per a que aquest increment no vagi reflectit en els impostos.
0: Vale.
1: Però clar, hem d'aclarir això, que realment no depèn de l'Ajuntament de Gandia, depèn del Consorci, i per ahir va la resposta del govern municipal, que ja ha contestat clar i diu exactament això, que si volen que baixi la basura, que ho reclamen en el Consorci. Bueno, aquestes coses, enfrontaments entre
0: sí,
1: govern i oposició.
0: Moltíssimes gràcies, Anna. Tornem a parlar després.
1: Vinga, tornem a l'agenda. Fins ara.
5: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
6: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía. ¿Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'event gastronòmic de l'any, el 51 concurs internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6:30 de la vesprada, i la quarta fira gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll d'Esborja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació, 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estants de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. T'esperem!
7: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandia existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
8: ¿Cuánto? oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
9: Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en Ser Benvinguts al Mercat del Prado. Ser Benvinguts al Mercat del Prado.
0: Avui arrenquem una nova secció. Cada dimarts, ser benvinguts al Mercat del Prado. Parlarem de l'espai, doncs això, del Mercat del Prado. Què ens podem trobar, com funciona. Un espai de proximitat que tenim així mateix a la plaça del Prado, d'ací de Gandia. M'acompanya Diego Mas, que és el director del Mercat del Prado. Diego, molt bona vesprada, benvingut.
10: Què tal, Celia, com estàs? Bona vesprada.
0: Escolta, posem un poc de, en context dels nostres oients. Què és el Mercat del Prado?
10: Pues el Mercat del Prado són moltes coses. El Mercat del Prado és un espai gastronòmic, però també cultural. Crec que ara mateix aportem uns 6 mesos oberts i no res, al final es basa un poc en 10 restaurants, més 2 barres de beguda i una cafeteria d'especialitat. I el que ofertem pues, un poc de varietat gastronòmica i, a banda, pues, tot tipus de programació cultural.
0: I com funciona això? És el tipus paradetes i tu vas i compres el que vols i pots seure allà en una caireta, una taula?
10: Correcte. Pues comptem en una oferta gastronòmica pues diversa, des de tacos fins a ostres, carn, embotits, croquetes, pues de tot un poc. I ahí el ciutadà pues, pot adquirir els productes que vulga. I la beguda pues, en la barreta de beguda, així que ja està tot ahí mel.
0: Escolta, i les tortilles de creïlla.
10: Ah, sí. Bones.
0: És que jo, Nan, m'ha sorprès abans d'entrar, que estàveu parlant, només portem 6 mesos. Clar, per a tota la gent de la Safor, pràcticament, hem anat molt ja al Mercat del Prado.
10: A mi se m'ha fet més llarg, te puc assegurar.
0: Entonces, també més llarg. Però a la resta de la gent és com, bueno, que poquet, no? Escolta, hi ha molt de producte de proximitat que podem tastar allà al Mercat del Prado, no?
10: Correcte. Al final parlem de matèria prima. Pues hem intentat triar una oferta pues, de la qualitat més alta que podíem trobar. I tenim pues, des del millor taco d'Espanya, que en els Chamacos, que és una empresa de Castelló molt forta, hasta Sibarita, que han guanyat el premi a la millor croqueta d'Espanya també. Aixina que sí, n'hi ha de tot i fresquet.
0: I escolta, a banda de menjar i beure, que n'hi ha pues, això de proximitat i molt, molt bo, també feu programació més enllà. No?
10: Correcte. Tenim ara mateixa, fem la programació mensual, ja el tenim penjat la de juny i estem ara pues, ja tancant hasta octubre, novembre. I no res, esta setmana, per exemple, tindríem el concurs del Mediterrània Festival, que mos comença el diumenge. És un concurs que hem fet en col·laboració amb el festival i es tracta de 8 bandes que vindran tots els diumenges a partir del diumenge 14 a les 12 del matí. L'entrada és gratuïta, hem seleccionat a 8 bandes i cada diumenge vindran 2 a tocar en directe. Mm-hmm. Sí. Eixes 8 bandes resultarà un finalista i aquest finalista el premi que té és actuar en el Mediterrània Festival. O sigui, vale. Que està la gent supermotivada.
0: Són grups emergents?
10: Sí, tots són bandes emergents. M'ha sorprès perquè són bandes que ha flipat, que dic, però en seriós esta banda s'apunta així a... Pues sí, bandes molt potents i molt guais.
0: Això sol passar, que en els grups emergents, quan els escoltes per primera vegada, et xoquen perquè realment són molt bons. I a banda d'este concurs...
10: Pues comencem el Mundial també, anem a retransmitir tot el Mundial de futbol en el mercat, tenim la pantalla gegant, l'aire condicionat, pues, l'equip de so, etc. Així que anem a retransmitir tots els partits del Mundial, llevats el que són nocturns, que com enguany el Mundial també retransmitix en horari nocturn, doncs això sí que no es farem, però tota la resta anem a retransmitir-ho ahir en el mercat. I també tenim el divendres l'actuació especial d'un amic.
0: Sí? Quin amic?
10: Doncs el senyor Mario Miret.
0: Mario Miret has dit, eh? Sí. Latin Tabino. Estarà este dissabte.
10: El divendres. Correcte, a les 8.
0: Al Mercat del Prado.
10: Yes.
0: Escolta, Mario, molt bona vesprada.
11: Bona vesprada, Celia, gràcies.
0: Escolta, què podrem escoltar el divendres?
11: Pues el que fem en Latin Tabino és crear una narrativa musical, una història contada de principi a fi, amb els meus textos recitats i amb el meu company Àngel Escudero a la guitarra, que li posa una banda sonora a la història. És una història d'amor i de desamor, una història que tot el món ha viscut, perquè el que volem és que la gent que estiga allà en el mercat entre dins d'una atmosfera onírica i ens senta a nosaltres, però també estiga escoltant els seus propis sentiments, els seus propis pensaments, i crega que la història que estic contant també és la seva pròpia. És una història i estarem contant de principi a final pensaments, sentiments, amor, desamor, crec que al final el que és la vida, no?
0: Però no sé si ho entès molt bé, és com tu recitant, no és un grup de música a l'ús.
11: N'hi ha cançons, perquè Àngel, quan toca la guitarra, li posa banda sonora amb versions d'Oasis, Coldplay, Dorian, Super Submarina, per a que la gent també puga sentir les cançons que són de la seva pròpia vida, des dels anys 80 a esta música actual. I jo el que faig és vaig posant en context a la gent sobre un moment de la història, no? Pues al principi, comencem en Martín i Paula, que són una parella que s'acaben de conèixer, i jo vaig posant-li sentiments i paraules a aquest principi de la història, i la història va avançant fins que arriba a un final. És com si estiguera contant-te un llibre i tu, en comptes d'estar llegint-lo, estigueres escoltant-lo, i de moment en banda sonora.
0: Que guai, que interessant sona. I a quina hora serà?
11: Això comença a les 8 de la vesprada en el mercat del Prado, com ha dit Diego. Damunt també és entrada gratuïta. I abans de començar n'hi haurà un pròleg o teloneros, que m'encanta més dir-lo de manera de pròleg, no? Per a continuar amb la comparació en els llibres, amb Batec Invencible, que és Núria, que tocarà també la guitarra amb Laura Sánchez, la seva companya, i després entrarem ja en acció en Latin Tabino.
0: Perquè he pogut deduir pel context, és un ambient relaxat o és canyero?
11: Volem anar un poc per les dues variants, no? Per què? Perquè sí que és de veres que és una història d'amor, és algo romàntic, n'hi ha sentiments per mig, però també ens permetim el fet de ser un poc canyeros, de dir, mira, passen coses roïnes en la vida, però al final hem de celebrar que estem així, que estem vius, i ahí també està aquesta part. I no puc contar més perquè, clar, n'hi ha que
0: anar a veure-ho. Claro, és que està el factor sorpresa també. Bueno, doncs moltíssimes gràcies als dos. Ens vegem el divendres al Mercat de Prado, si no abans, eh?
10: Exacte.
0: Si no abans a prendre algo, una Gilda, que també estan molt bones.
10: Boníssim.
0: Bueno, està tot molt bo.
10: Estos de Guerola són uns artistes.
0: Així és. Molt bé, que la setmana que ve. Moltes gràcies.
11: Un plaer, moltes gràcies.
10: Un plaer. Adéu.

0: I ens anem ara directament a Tavernes, perquè allí, esta vesprada, fan un taller molt interessant. És sobre BLV. BLV, sí. No patiu, si s'heu quedat com jo, que jo no sé el que és, perquè tenim la sort de que ens ho explica Teresa Castelló, que és matrona i que s'encarrega del taller d'esta vesprada. Teresa, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Moltes gràcies per atendre's, primer que res. Conta'ns això de BLW, què és?
1: Bàsicament, la traducció vol dir alimentació autorregulada pel bebè.
0: Vale.
1: I la diferència principal en l'alimentació complementària tradicional que es fa a partir dels 6 mesos d'edat és que així el xiquet o xiqueta el que fa és que ells decideixen què volen menjar i la quantitat. Nosaltres, el pare o la mare, li fica trossos, perquè també els aliments es donen de manera sòlida, no triturats,
0: vale,
1: d'aliments saludables, i ells decideixen el que volen menjar. Fins que ja no tenen més fam.
0: O sigui, que d'alguna forma s'exposa davant de la taula, no?, del plat, del xiquet o de xiqueta, i ell decideix en cada moment pues, què agafar i què no agafar.
1: Sí. Evidentment, el xiquet que està preparant, hi ha una sèrie de senyals pues, com que s'ha de sentar, no ha d'haver ningú problema neurològic, si són prematurs s'ha de mirar quan, però en general un xiquet s'ha de 6 mesos que ja s'assenta, comences a introduir-li un aliment al principi, blanets, doncs pot ser un tros d'advocat, un plàtan, bàsicament aliments que puguen ells aplastar en les genives, que nosaltres podríem aplastar-lo en la mà. I progressivament, cada 2 o 3 dies, introduixes un aliment nou.
0: M'agrada molt això, per saber si ells poguen aplastar-ho en les genives, podem provar-ho en les nostres mans.
1: Sí, si ho pots aplastar en 2 dits, se podrà aplastar en les genives, que tenen molta falsa.
0: I esta vesprada, en el taller, no sé si posareu alguns casos pràctics, com ho fareu, això?
1: Pues, bueno, és la segona vegada que la fem, ho vam fer ja en març. Bàsicament és més o menys un taller d'unes 2 hores, depèn de les preguntes que facin, i el que faig jo és explicar el que és, explicar un poc tots els tipus de grups d'aliments, perquè no pots estar 2 setmanes, o no deus estar 2 setmanes, per exemple, soles donant-li pues, fruita o verdures. ¿Vale? S'ha de recalcar que també és important donar-li ferro. Entonces, realment, la primera setmana ja pots donar-li una truita. Entonces, el que fem és explicar tots els tipus d'aliments, la manera segura de donar cada tipus d'aliment i la combinació. També expliquem quan estiquets estan preparades i donem alguns vídeos i expliquem alguns menús de referència al final de lo que és la xerrada.
0: I, per exemple, clar, no sé si expliqueu també, quan es fan més majors, quins aliments anar introduint en cada etapa?
1: Bueno, la diferència no és per a la BLV, no? Però fa uns anys ja l'Associació Espanyola de Pediatria va canviar les recomanacions, de manera que a partir de 6 mesos, ve de manera triturada o en la BLV, ja pots introduir la gran majoria d'aliments. És el que t'he dit, en la segona setmana ja li pots donar un trosset de pollastre, li pots donar un ou, mentre que abans era pues, primer la fruta, la verdura, cereals, això ja no. N'hi ha certs aliments com els iogurts, que se recomana molt poquiu a partir dels 9 mesos, o la llet de vaca a partir de l'any, els espinacs no es poden donar a partir de l'any, hi ha alguns grups que no es poden donar des del principi, però la majoria sí. Entonces no n'hi ha una regla de cada aliment quan s'han d'establir, bàsicament són tots. I de fet s'ha demostrat que aliments al·lergènics com els fruits secs tindran menys probabilitat de tindre al·lèrgies si se donen abans dels 9 mesos, per exemple.
0: Que interessant, Teresa.
1: Sí, sí.
0: I clar, perquè jo en la meva infància, bueno, jo no me'n recorde, però sí que pues, sempre ho hem comentat, no? Que abans era com tot triturat i ara està molt bé que comencem pues, això, no? a deixar això. És també ensenyar-los un poc d'autonomia, no? A triar què volen, què no volen.
1: Sí, sí. Evidentment, tu has d'oferir opcions saludables i el xiquet ja decidirà què vol menjar, li es dona autonomia i això fa que ells se senten capaços i tinguin més autoestima en ells mateixos. A part del desenvolupament psicomotriu, de la coordinació ull, mans, boca, no sé, els músculs maxilofacials, la motricitat fina, I una de les coses que fas és que xiquet sempre o xiqueta dinen la taula en el pare i la mare, en la família. No has de donar tu el triturat abans.
0: Claro.
1: Entonces facilita un poc la integració familiar.
0: Mare meva, quants beneficis, eh? Sí. Bueno, pues, qui vulgui saber molt més... Jo veig que ja tinc ganes de més, eh? Però ja saps que la ràdio és... els temps estan marcats.
1: Sí,
0: escolta,
1: sí.
0: Pues, qui vulgui escoltar més i qui vulgui saber més, a quina hora és esta vesprada i en quin lloc exacte, Tavernes?
1: Sí, és a les 5 de la vesprada en el Centre de Salut de Tavernes, en el primer pis, en el gimnàs.
0: Vale. Bueno, pues
1: i allí... els iaios i iaies estan convidats també perquè
0: vale.
1: Formen, tenen un paper molt important també.
0: Clar, este taller també va dirigir tant als pares com als iaios i iaies, no? Com bé has dit.
1: Sí, als cuidadors dels
0: xiquets,
1: sobretot a partir de 6 mesos, que en quan nosaltres ens incorporem a treballar.
0: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé esta vesprada. Gràcies.
1: Adéu.

0: La setmana passada, Gandia es va reconèixer el comerç local en la Gala del Comerç Unit, un esdeveniment que va servir per a valorar la trajectòria, l'esforç i l'aportació del comerç local al desenvolupament econòmic i també social de la ciutat. Alguns establiments, de fet, van rebre la distinció d'una llarga història i continuïtat familiar al negoci. Sandra Albert ha escoltat això i ha dit: jo vaig a buscar-les. I no sabem on ha parat, però Sandra, molt bona vesprada. Però on pares?
1: Molt bona vesprada, Cèlia. Jo fa un ratet havia dit: me'n vaig a buscar un producte que necessite per al cotxe.
0: Ah, sí, i era una pista.
1: Per què. Clar, realment no me n'he vingut a buscar un producte per al cotxe, però si haver vingut fa molts anys, no així, però un altre municipi ho haver trobat. Ara t'explique. Mira, estic en Tècnics Carpi, que és com una gran caixa de ferramentes, és a dir, jo m'he clavat dins d'una gran caixa de ferramentes perquè així tenim de tot. Subministres industrials. Maite Carpi, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Sandra, com estàs?
1: Maite, estem a una botiga de Gandia, però esta botiga ja... Maite és la tercera generació de tota una trajectòria, tota una història. Com va començar este negoci?
2: Sí, realment estem en tercera generació. I conforme a ti, si vingueres a buscar algo de repòs d'automoció, pues vas trobar-lo. I ese va ser realment el nostre origen.
1: En quin any ens n'anem?
2: Va ser el any 1950, quan mon abuelo Luis va inaugurar en Oliva una empresa de recanvis d'automoció. I posteriorment mon pare, ja de ben jovenet, perquè antes no s'estudiava com es fa ara, va ser als 14 anys quan ell es va incorporar a l'empresa. I va entendre la sort de que és un gran apassionat de la mecànica i, a més, té una gran visió empresarial. Va ser ell qui realment li va donar tot un canvi al nostre negoci.
1: Fins al que veiem ara mateix, sí, en la botiga de Gandia, en este Tècnics Carpi, com deia Celia, una gran caixa de ferramentes perquè podem trobar absolutament de tots els tipus de productes, de subministres industrials. Ja veus, una botiga que naix del sector de l'automòbil, i tres generacions després està així, però jo ho deia, va néixer així a Gandia?
2: No, va néixer en Oliva. De fet, encara estem en Oliva, tenim una nau industrial allí, en el polígon industrial, on ens dediquem, igual com esteu veient així, a tot tipus de subministres industrials, també es dediquem a la fabricació de grups electrògens. Vam fer una empresa nova, que justament este cap de setmana, el dia 6, va complir el seu 20 aniversari. I ahí estem dedicant-nos a la fabricació, manteniment i des de l'any passat també al lloguer de grups electrògens, perquè tenia una gran demanda de lloguer, no només de compra, i vam començar aquesta activitat, la veritat que en prou d'èxit també.
1: Maite, grups electrògens, per aquí ens perdem una miqueta, per a què serveix?
0: Gràcies, Sandra, anava a preguntar-ho jo.
2: Llum, electricitat. Ja siga com a ús continu o com a ús d'emergència, en el cas d'apagons, per exemple, o puntes de demanda.
1: És a dir, pregunte, en l'apagón que van tindre l'any passat tenien grups electrògens algunes empreses o alguns negocis d'ací de la comarca?
2: Per supost, hi ha moltes empreses que tenen grups electrògens. De fet, és obligatori per a alguns sectors i n'hi ha empreses molt punteres en la comarca que estan capacitades per a funcionar de manera autònoma en els nostres grups electrògens en el cas de que succedirà qualsevol imprevist.
1: Què haverà dit abuelo, Maite, si haverà conegut tota la trajectòria, totes aquestes tres generacions, com han arribat fins ací?
2: Jo crec que s'hauria posat les mans al cap, perquè el canvi ha sigut molt impressionant, realment, perquè a mi no va prou en tecnologia, també. Som partners d'algunes empreses europees de pneumàtica, són distribuïdors de Festo, per exemple. Estem treballant també en una central de compres alemana que ens subministra tot tipus de producte de primera qualitat alemana, a més de totes les marques que sempre hem treballat, que són primeres marques europees i que tot el món conegueu.
1: Maite, tres generacions, parlant d'en t'abuelo, com el que va originar tot este negoci. Alguna coseta que voldries també innovar, també com ton pare?
2: Innovar, no? Sí, sempre estem innovant, sempre hi ha desafios, sempre hi ha noves aportacions a realitzar. De fet, estem treballant molt en el camp de la pneumàtica, conforme t'ha dit, i en el camp dels grups electrògens, que ja estem eixint una miqueta del que és el subministre industrial generalista.
1: Ara eres gerent d'esta botiga sí, a Gandia, de Tècnics Carpi, però qui era Maite de menudeta per esta tenda? Esta o la d'Oliva, recordes?
2: La d'Oliva, jo recordé la d'Oliva. Jo ja en 6-7 anys estava per allí pues, després de l'escola. Mon pare treballava, ma mare va formar part del negoci també, estava en l'oficina, diguem, s'encarregava de tots els comptes i realment han sigut molts anys de dedicació completa a aquest projecte. Mon pare i ma mare han dedicat moltíssim de temps i bueno, ja a nosaltres no ens queda més que agrair-los a ells per tota la tasca realitzada.
1: I un reconeixement que teniu de recent. Un
2: reconeixement que tenim de l'Associació de Comerciants, que la veritat sempre és d'agrair. Sempre ens dona motius per continuar, per a fer coses noves. Entonces, només tenim paraules d'agraïment per a Julio, per a l'associació. Convidar a tot el món que vulga, que pense que l'associació sempre suma, que no són competències realment els comerç de barri, que tenim que sumar. La competència gran ens ve de fora. Tenim que buscar idees i solucions que ens aprofiten per a tots. Entonces, n'hi ha que estar units pel comerç de Gandia. És important.
1: Units com així en esta botiga són una gran família, Maite.
2: Eu som, sí, perquè si jo porto ja quasi 30 anys en esta empresa, et puc dir que n'hi ha gent que ens supera en antiguitat. Hi ha gent amb 30 anys d'experiència i la mitja supera els 20 de segur. Entonces podem oferir això, pues, un assessorament especialitzat, que és la nostra avantatge competitiva front a les competències que ens venen de fora. Proximitat, atenció personalitzada, assessorament, pues, proximitat, que és el que...
1: I endinsar-se en una gran caixa de ferramentes, com jo estava comentant, Celia, és impressionant de productes.
0: Bueno, merescudíssim este premi, a la trajectòria, mare meua, a tres generacions ja, donant-li la meua enhorabona, de part meua.
1: Enhorabona de part de la redacció també i de Celia, de la nostra companya.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Celia, també, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a les dues. Gràcies, Sandra. I bueno, que ja el deixem estar, que tindràs que anar-te'n a dinar.
1: Ara ja descansem.
0: Ara ja descansem, que n'hi ha fam, ja. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
4: Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emocions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademocions.com y celebra con nosotros.
5: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
7: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
8: Los raviolis cuatro quesos de Cafuster son pura tentación. Delicada pasta rellena de carne con una mezcla de quesos suaves y cremosos que harán de este plato el favorito de pequeños y mayores.
7: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
9: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
10: Hay veranos y veranos. Porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Ibiza desde 70 euros. Balearia.

0: Així, així estem de festa ja, eh? No és divendres, però com si fora. Perquè sona esta sintonia de l'agenda cultural i nosaltres així ja ens motivem i ens posem a ballar. Anna, conta'ns què n'hi ha per esta vesprada.
1: Doncs avui tenim dimarts Cinepot en el Teatre Serrano en la pel·lícula La flor del Brutí. Buriti.
0: Vale, que és això, no ho sabem. Que vull saber-ho, que vaig. A quina hora és?
1: A les 7 en el Teatre de Serrano. I després tenim també del Centre de Música Professional Ciutat Ducal de Gandia, que ofereix la seva audició final de curs a les 20 hores en la Casa de Cultura. Està a època d'això, d'audicions de final de curs, veritat, en les escoles de música. I parlaves, Celia, començaves el programa sí, en l'Arxiu Històric Municipal, parlant amb Bernat. Doncs, amb este Dia Internacional dels Arxius, per este motiu, avui s'ha preparat un taller que em sembla superoriginal en l'arxiu, que és crea el teu propi arbre genealògic. Per a buscar els antecedents, els teus familiars. Ai, que xulo, eh?
0: Que guai, molt bé.
1: Molt xulo, doncs està vesprada en l'Arxiu Històric Municipal.
0: I és una bona cosa també per anar a veure-ho, eh?
1: A les 7, sí.
0: Ho recomanem molt.
1: I ens adelantem un poc en el temps, perquè vale, l'altre dia teníem a Kiko Veneno en el Marquès a Concerts, que va ser tot un èxit.
0: Sí.
1: Doncs este, cada setmana tenim també una proposta molt interessant, la de Romantic Dimoni.
0: Espera, has dit Romantic Dimoni?
2: No puc evitar les meues manies. Gràcies per estar, per voler-me igual. Torna a fer-ho mal i és de veu-te.
0: És que m'encanta este grup, m'encanta. Ells s'autodefineixen amb les paraules contundència i vulnerabilitat, revolució i carícia. Representa el soroll del post-punk i el silenci de la tendresa radical. Escolta, jo ja no conté res més, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a Carles Casellas, que és la veu de Romantic Dimoni. Carles, molt bona vesprada.
3: Hola, bones, com va?
0: Quina il·lusió parlar amb tu. Escolta, què podrem veure este i escoltar este dissabte a Gandia?
3: Bé, és el quart concert que fem d'aquesta nova gira que amb el Romantic Dimoni i es podem esperar un concert que anem amb moltes ganes perquè estem presentant el nostre disc i anem a tocar tot el disc sencer i algunes cançons més que no podem dir.
0: Sorpresa.
3: I serà un concert especial. Sí, la veritat és que sí.
0: Escolta, podem escoltar alguna del teu antic grup de Smoking Souls o no?
3: Bueno, algo caurà. Segur. Sí, però bueno, ens centrem un poc amb aquesta nova etapa que estem fent i amb molta il·lusió de poder tocar a Gandia.
0: Clar, i jo a l'hora de definir, perquè la redacció m'han preguntat, bueno, qui són, què són, què fan? Clar, em resulta un poc difícil de descriure. No sé si pots descriure-ho tu, què és el que feu?
3: M'agrada molt això, m'agrada molt perquè sempre, no? Quan no pots etiquetar algo,
0: sí,
3: és perquè d'alguna manera pues, és un poc el que sempre busque, no? Aquesta cosa més genuïna, no? I que... I que no siga una còpia de res, no? I m'alegra molt que em digues això. Pues, bueno, podem esperar un poc el... a la fi és una banda de rock, no? I que té molts matisos, diguem, no? Jo m'inspire de moltíssimes músiques, no? Del post-punk, el pop... El rock, no? I moltíssimes altres músiques, no? I podem esperar això, un concert amb molta força que intenta connectar molt amb la part emocional, no? I la part més bueno, que no és tan música festiva, sinó que a banda d'això busquem arribar un poc al cor de qui està allà, no? I sentir que es crea un moment especial entre el músic i la gent en la que estem cantant-li, no? I de moment els tres concerts primers que hem que hem fet, crec que ha passat, han passat coses boniques i bueno, esperem que este cap de setmana també.
1: Mm. Comentaves, Carles, que tens moltes ganes d'actuar ací a Gandia. Bueno, no sé si coneixes el cicle de Marquesa de Concerts, però ací és un referent.
3: Sí, vàrem estar tocant ja fa, crec que el 2021, amb els Smoking Souls allà, i és un espai que ens va agradar molt. Crec que genera un ambient molt, molt bo per a fer música en directe, i això, anem amb moltes ganes.
0: Carles, ja per acabar, tu eres natural de Pego. No sé què suposa tu el públic d'ací de la Safor. Estem molt propet.
3: Bueno, és com si fos a casa, realment, no? Quan portes tants anys pegant bacs pel món, realment Gandia és, bueno, és com coneixem a molta gent també allà, i al final hem fet també, pues, com si tocarem a casa, no? Per a mi, sempre que hem tocat a Gandia, Oliva, a certs pobles, a la Font, no? Sempre ens hem sentit super, super ben acollits, i espero que este cap de setmana també.
0: Així serà, segur. Ens vegem este dissabte, eh? Jo aniré, segur.
3: Home, que bé, que bé.
0: Anirem a gaudir d'este concert. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Carles.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: rodejar-me de bona gent, diu esta cançó, Anna, que important és. Escolta, tenim alguna més? Rapidíssim.
1: Doncs bé, recordar que a Gandia s'està celebrant també la 43 Universitat d'Estiu de Gandia, que tenen ses propostes d'activitats obertes amb moltes xerrades, així que entren en la web i se busquen bé quina escollir.
0: Molt bé. Pues hasta si este Hoy por Hoy Gandia. En 17 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14 i esta vesprada a les 7:20. Enrique Bodí ens espera en la ventana.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
0: Nacho Mañó ha estat al control tècnic. Tornem demà a les 12:20, a la mateixa hora de sempre. Si no tenen res millor que fer, ens esperem ací. Ens trobem ací a les 12:20.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? Abrir la ventana de este dimarts amb un succés. Un incendi produït en un vehicle estacionat en la via pública a Oliva ha provocat danys materials en dos viviendes del centre històric. A l'arribada de serveis d'emergència, les flames del cotxe estaven ja afectant una residència on hi havia una persona a l'interior, així com part del cablejat elèctric de la façana. Davant la impossibilitat inicial d'accedir a aquest habitatge amb seguretat, la policia local es va posar en contacte amb la resident, a qui se li van donar instruccions de confinament d'autoprotecció fins que les forces d'emergència van poder accedir i garantir la seva seguretat. Paral·lelament, s'ha procedit al tall del subministrament elèctric per a facilitar les tasques d'extinció i evitar així riscos addicionals. La ràpida acció i coordinació entre tots els serveis que han intervingut ha permès controlar la situació, protegir les persones afectades i també evitar danys greus. I Gandia ha finalitzat la instal·lació d'una nova protecció solar verda en la plaça Tirant per a millorar el confort i la sostenibilitat, una actuació que ha suposat una inversió de 175.000 euros. La intervenció ha permès transformar l'entorn mitjançant la creació d'una estructura vegetal sobre una armadura metàl·lica que generarà ombra, millorarà el confort tèrmic i contribuirà a reduir l'impacte de les altes temperatures tant a l'interior dels edificis com en els espais exteriors d'ús ciutadà. Aquesta actuació està finançada parcialment a través del Pla IRTA de la Generalitat Valenciana i ha permès guanyar 450 metres quadrats de zona verda en un enclavament estratègic de la ciutat. Entre els beneficis de la iniciativa destaquen la millora del confort visual i tèrmic, la reducció del consum energètic, la disminució de l'exposició a raigs ultraviolats, la protecció dels equips informàtics i del mobiliari d'oficina, així com la protecció d'un espai exterior més saludable i accessible per a la ciutadania. Escoltem a l'alcalde de Gandia, a José Manuel Prieto.
3: Espais amb ombra, que tenen també bancs on podeu assentar-se i sobretot que donen confort a les instal·lacions que tenim en la plaça del Tirant. Serà compatible amb continuar fent esdeveniments en esta plaça i, de fet, tindran en este corredor verd una nova zona d'evacuació. En definitiva, el que hem fet és guanyar 450 metres de nova zona verda amb una inversió de 175.000 euros, 60.000 dels quals han vingut subvencionats per un pla que s'anomenava IRTA.
2: I l'augment demogràfic que està experimentant alguns municipis de la Safora a causa dels fluxos migratoris tindrà importants repercussions. Avui ens volem centrar en un exemple concret de què pot representar per una població fins ara considerada xicoteta que per nombre d'habitants passarà a ser de grandària mitjana. Es parlem de Villalonga, i és que este municipi ha superat els 5.000 habitants empadronats i encara no estan arreplegats oficialment en l'INE, però es farà en breu i això pot suposar canvis en l'organització del municipi. Això sí, perquè este increment siga validat, l'Ajuntament realitzarà un procés previ de depuració del padró, atès que està pendent dur a terme una sèrie de rectificacions d'este registre de dades desfasades o possibles duplicitats. Juanjo Sánchez és l'alcalde de Villalonga.
4: La realitat és que no sabem quina serà la propera dada oficial de l'INE perquè nosaltres tenim la nostra dada del padró, que a 1 de gener del 2026 és de 5.073 habitants. És que no sabem la data que traurà l'INE, perquè l'última vegada que es va donar el nombre d'habitants a l'INE, que va ser en 2025, nosaltres li van donar 4.980 i ells, en canvi, el dat oficial que van publicar és de 4.880. Després de la pandèmia, molta gent va fugir de les ciutats als pobles. Nosaltres tenim un percentatge important de població que viu als disseminats.
2: I avui se celebra el Dia Internacional dels Arxius i per aquest motiu ens hem acostat fins a l'Arxiu Municipal de Gandia, un lloc en el qual es poden trobar verdaderes tresors històrics per a investigadors. També a Oliva s'ha commemorat de manera especial esta efemèride. De fet, se li està donant un impuls a l'Arxiu Municipal en els últims anys i gràcies a l'adequació dels espais per a una millor conservació dels documents i les donacions del veïnat. Escoltem a Esther Piró, que és l'arxivera municipal d'Oliva.
5: Hem començat una nova etapa després de que faltara l'arxiver Vicent Olaso i hem pres el relleu. I en 2022 vam començar a digitalitzar certa documentació i des d'aquest moment estem intentant aconseguir que adequar l'espai que tenim, que l'Arxiu Municipal d'Oliva està en la històrica casa de Gregori Mayans. Hem fet un bon impuls, una bona neteja de reparació i acondicionament de l'espai.
2: I la Societat de Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia otorgava ahir, a la vesprada, a la Fundació Espurna, el primer premi de reconeixement social, una distinció creada per valorar la tasca d'entitats i organitzacions que contribueixen com Espurna al benestar col·lectiu i al desenvolupament social de la comarca. A més del restaurant Boga, un establiment hosteler pioner en comptar amb personal d'Espurna, esta fundació també ha posat en marxa un lloc per a llevar de forma ecològica cotxes situat al carrer Sant Ramon, en el Raval de Gandia. Escoltem tant a treballadors d'Espurna com a Nancy Vidal, que ja és treballadora social d'esta entitat.
6: Anem a netejar cotxes, perquè no gastem aigua.
7: Pues productes, sense aigua.
6: Tocar per telèfon i demanem cita. De nou.
8: Premi. Concretament, així estem al llevador ecològic d'Espurna, que és un lloc de treball, val, dins del Centre Especial d'Ocupació d'Espurna, on els xics tenen la seva feina, les tasques assignades, i així com tenim el llevador, tenim molts altres projectes.
2: I Tavernes es prepara per a celebrar la segona edició del Poble Fest. Avui s'ha passat per estos micròfons l'última incorporació al festival musical Marília. D'ella baila sola, l'escoltem.
9: Mira, tengo muchísimo, tenemos toda la banda, porque voy con toda mi banda el día 19 a este festival maravilloso, que como sabéis está en Tavernes de la Valdigna.
10: Sí.
9: Y que tiene muchísima personalidad. Es un festival con gastronomía, o sea, pensado para acogernos y para estar en la naturaleza, pero también...
1: Radio Gandía. Cadena Ser.
11: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
12: ¿Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'event gastronòmic de l'any, el 51 concurs internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6:30 de la vesprada, i la quarta fira gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll d'Esborja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació... 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estants de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. T'esperem.
13: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
14: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
15: Skoda.
16: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
17: ¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
18: En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
19: Este 19 y 20 de junio, Tavernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro Beluna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
20: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 10:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
1: Cadena Ser. El poder de la conversació.
0: En la Ventana Gandía, la entrevista.
2: L'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa una nova concessió, en este cas referida als aparcaments municipals. Uns instal·lacions que, de fet, estan donant un important servei a la cooperativa comercial del Centre Històric de Gandia. I és per això que volem parlar amb el seu president, en Santiago García. Santiago, bona esperada.
10: Bona vesprada, Enrique.
2: Santiago, estem parlant d'una iniciativa, en este cas més enllà, de si és una qüestió de privatització i qüestions polítiques. Sí que és una situació d'aparcaments municipals que de cara a futur va tindre, evidentment, una repercussió, que és el que va passar a partir d'ara, en aquesta concessió i aquest nou règim de concessió. Estem parlant d'una infraestructura, Santiago, que ha sigut vital, no?, per a la dinamització del que és el centre històric.
10: Per suport, Enrique. És una infraestructura clau en tot el tema de mobilitat que permetís als nostres clients que venen de la comarca de Gandia, del Grau i de les comarques d'alrededor a la ciutat que puguen aparcar tranquil·lament, que puguen gaudir de la nostra ciutat, dels nostres comerços i la nostra hosteleria i que no tinguin cap problema d'aparcar malament, de crear atascos i tot lo demés. I, per supost, pels comerços és fonamental. Govern lo que mos diu és que en esta nova concessió lo que implicaria la incorporació al conjunt de pàrquings del Prado i el Serpis, que ja estan en funcionament, la incorporació del pàrquing de la República Argentina. En principi continuarem els comerços tenint l'aplicació en la qual podrem posar els nostres clients de 1 a 4 hores gratuïtes per a que puguem vindre a aparcar, en la qual, en principi, això és bo. Sí que és possible que potser pugen els preus, però per lo que ens han dit seria d'una manera raonable, pues, parlant de lo que pot pujar el nivell de vida, de lo que actualitzar una miqueta els preus sense que se'n vagin de mare, però per lo demés continuaria igual. Entonces creguem que seguint així és positiu. Evidentment, si els preus en van de mare és un altre tema, però el fet de poder tindre 3 aparcaments a disposició de la ciutat tan importants com República Argentina, Prado i Serpis, pues, és molt important per a nosaltres.
2: Entenc, Santiago, que el que és aquestes hores gratuïtes que s'oferirà a tot el client que acudís al centre històric, en principi ha d'estar cobert, no?, pel que és en part d'aquest conveni que té l'Ajuntament amb la cooperativa comercial del centre històric, no, Santiago?
10: Així és. Que tot això té que continuar. O sigui, que en principi, les mateixes condicions que tenim fins ara tenen que continuar. Que creguen que és positiu.
2: El que està clar, Santiago, és que, evidentment, aquelles grans superfícies comercials que tenen pàrquing propi, per a poder, d'alguna manera, lluitar contra aquests grans colossos, és necessari també disposar del que és zona d'aparcament. La gent vol comoditat al final d'una compra, no, Santiago?
10: Sempre ho comentem. Una de les coses primordials que necessitem en Gandia és que n'hi hagi bons accessos, que la gent pugui arribar a la ciutat, al centre de la ciutat, a aparcar adequadament i després gaudir de tot el que oferim, que no és poc. Això és fonamental.
2: Santiago, anem a deixar de banda ja la qüestió d'infraestructures, en aquest cas els aparcaments municipals que tant de bé estan fent a la cooperativa comercial del centre històric, i ens centrem ja en la part, diguem, més comercial, no? Estem ja entrant en aquesta temporada d'estiu. Entenc que ara, d'alguna manera, tot el que és la qüestió d'afluència de gent, de turistes, no sé si arriba a notar-se en el que és la ciutat, en el nucli històric, o, evidentment, el que sol ser normal, es trasllada la gent cap a la platja i és més complicat veure moviment en el centre històric.
10: Estem des de fa uns anys en tots els canvis que estan hi haguent de temperatura, del cost de la vida, el cost dels lloguers, dels apartaments. Estem notant que hi ha una reducció del temps que venen els turistes, que abans pues, podien vindre un mes o els 2 mesos d'estiu en un lloguer o com fora, i que últimament pues, venen en menys temps. No? Entonces, quan redueixen a 10 dies una setmana, inclús 4 dies l'estància, qui ve a la platja vol platja, evidentment, que a més és meravellosa la platja que tenim. Però des d'aquest punt de vista sí que es nota un poc la reducció diguem, del negoci, no? de la venda. Però, òbviament, també pues, donem servici a molts pobles ja que estan en festes, que és un altre és un altre punt de negoci, no? Les festes, les bodes que continuen hi ha gent, i això, pues, això encara mos dona un aspecto. Però bueno, sí que és de veres que també n'hi ha que anar acoplant-se un poquet a com va variant, com evoluciona el comerç, no? I les necessitats dels clients.
15: Santiago, evidentment fa unes dècades Gandia era tota una potència, podem dir-ne, a nivell comercial, en capacitat d'atracció, comarques centrals valencianes. La proliferació de centres comercials com, per exemple, Ondara, en el cas també d'Ontinyent i altres zones, com vos està repercutint?
10: A veure, jo dic que fa uns quants anys la competència la teníem en la botiga al costat. Des de fa uns 40 anys, ja després van aparèixer els centres comercials, llevant de Galeries Preciados i el Corte Inglés, que, bueno, que això era pues, anar-se'n a la gran ciutat, a València, a Madrid, a Barcelona, o grans ciutats com aquestes. Quan van aparèixer els centres comercials, pues, bueno, van hi haure un augment de competència sense que la demanda fora major. Lo cual, pues si el pastís repartixes en dos trossos és una cosa, si repartixes en tres seguint el mateix pastís, pues toquem a menys, no? No tant la competència dels centres comercials que ho és, pues com som nosaltres també a d'ells, el comerç especialitzat, això. També l'aparició ja més recent de la venda online, internet, també afecta a tot aquest tema. Evidentment, la comoditat de que a l'hora que vulguis demanes una cosa i t'envien a casa està molt bé, però també n'hi ha que veure els efectes que això té sobre el resto de l'economia circular. No són especialment bons. I això la gent també té que donar-se compte perquè si porten algo de l'altra part del món, per molt barat que siga, a voltes és car, no? N'hi ha que veure realment, o n'hi hauria que estudiar estos temes en un poquet més de profunditat i que, sobretot, que vaig al tema sobre un consum raonable.
15: Evidentment, com es pot lluitar contra això? El tema de la especialització, més qualitat del producte, com es pot lluitar davant d'esta situació que estaves comentant, Santiago, de la venda online, d'aquest comerç digital?
10: La recepta és claríssima. Especialització, atenció al client fonamental, servici, proximitat, relació qualitat-preu adequat. I sobretot, sempre el xicot de comerç tenim que donar producte de qualitat. No podem anar a una guerra de producte barat, perquè el producte barat sol ser roïn, té que tirar-lo als dos dies. Entonces, nosaltres tenim que lluitar en eixa altra guerra, que és eixa atenció al client, que conegues, que el client el coneix, tu coneixes al client.
15: Amb un plus d'atenció que és el que toca. Santiago García, president del Centre Històric Comercial de Gandia, gràcies i a continuar lluitant pel que és nostre. Gràcies.
10: Moltíssimes gràcies, Enrique. Un abraç.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. La jornada del dimecres vindrà marcada per la inestabilitat atmosfèrica, amb cel cobert i pluges escasses al llarg del matí que tendiran a desaparèixer a partir de les 6 de la vesprada. Les temperatures màximes van a situar-se en torn dels 25 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem a partir de les 7:20 al matinal, demà pel matí, a partir de les 7:20, com estem dient, a Carrer de Nallopis, i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar-hi, com sempre. Continuarà la ventana. A l'acer. Adeu.